0: vergonyós que deixen de costat l'educació pública i més parlant dels nostres xiquets i xiquetes. Jo sempre ho he dit, és el Pequelar és la primera casa de tots els xiquets i xiquetes de Betxí. És on comença a caminar, no? On se fica, on se planta ixa semilleta, no? Ixa arrel, que és l'educació pública i la veritat és que una mala notícia per al poble de Betxí, però sobretot per als nostres xiquets i xiquetes.
1: Des de quan duem en aquest assumpte?
0: Finals de 2023, si no m'equivoque ara mateixa, perquè de vegades quan se me'n van les cifres al cap i tot el que tinc al cap, però finals del 23 parlem de que ens va arribar i s'expedient de lesivitat a finals del 23. Jo vaig convidar en el seu dia al conseller que estava, el senyor Rovira, a que vinguera a visitar-nos. Després vaig convidar també al senyor Mazona que vinguera a visitar-nos també i no vaig tindre contestació. Em van dir ara infraestructures, vaig tindre una reunió amb una persona que sempre ho comenta, vaig tindre una reunió per fer-te un exemple, un dilluns, i el divendres havia dimitit. O sigui que es van quedar igual. I així ningú ha contestat, ningú ha vingut a veure. Ara la nova consellera també li vaig fer una convidada que vinguera a veure Pequelar farà ja prous mesos, 6 o 7 mesos, si no recorde mal, i a hores d'ara ninguna contestació.
1: Això va acabar en els tribunals.
0: Sí, i tot això ens va portar als tribunals, on no hi ha manbetxí, on la sentència va ser favorable per a tots els edificants que havien paralitzat. Que no parlem de que això ha sigut a un sí, a tres no, o tu sí que ho has fet mal. No, no, és que la justícia els havia dit que ho havien fet mal en tots, que tots els edificants que ells havien paralitzat havien enviat un expedient de lesivitat que no, que era correcte i que tenien que pressupostar-los. Estaven en aquest moment fent el pressupost ara fa no res, i ja van veure que no tenien intenció de pressupostar els edificants que la justícia. Per tant, sí que ens esperaven que, pues, això, que pogueren recurrir.
1: I han recorrit.
0: I aixina és, per desgràcia, i crec que no, això ja no va de colors. I sempre ho he dit, això no va de colors. Això va de tindre una educació digna, de qualitat, accessible per a tots, i tindre centres, edificis, i tindre qualitat, una qualitat educativa millor per a tots els xiquets i les xiquetes.
1: I avui Pequelar com està? Estan igual atenent a xiquets i xiquetes, no?
0: Aixina és, Pequelar estan fent un esforç molt gran des de la directiva, jo ho sé. Han vingut a visitar des d'infraestructures el centre, a intentar fer diverses millores, però sí, les millores són pa avui, pa ara, però és que el centre necessita un centre nou. És que la sentència ens ho va dir, és que se necessitava un centre nou. Ara mateix sé que van a fer-se diverses milloretes, no sé exactament, encara no me puc ficar al dia de quines seran, però des de la directiva estan lluitant i molt, i a muntó, per a que pues, les condicions siguin les millors per als xiquets i les xiquetes.
1: Institucionalment van a fer algo?
0: Sí,
1: van a fer manifestacions,
0: sí,
1: van a fer
0: protestes? Sí, la idea és, estem en ello, estem quadrant dates, estem quadrant també, bueno, està arribant a tots ja aquest recurs, va arribar un poquet a poquet a tots els ajuntaments, i la idea és també pues, un poc com s'ha fet fins ara en els edificants, anar tots a una, i ara també se vol anar tots a una. Estem quadrant, jo crec que, bueno, a part de que s'exjunta la vaga dels professors, perquè sabem com està l'educació en el País Valencià, que per desgràcia pues, està com està, per això van eixir este dissabte a treballar als carrers els mestres, i ara se sumarà a treballar l'eixida, no ja van dels mestres, sinó també de les AFES, de les AMPES, de tots aquests pares, mares, xiquets i xiquetes que volen un centre educatiu nou, no ja van el de Betxí, tots.
1: Carla Nebot, gràcies per compartir com està la situació del Pequelar en Betxí, en el tema de les infraestructures educatives. Ara en un instant estarem ja parlant del que són les festes a mediodia. COPE más Castellón.
2: Herrera en COPE.
3: Castellón y Vinaròs.
2: Estar informado.
4: Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
5: ¡Buf! Estoy hecho un lío, María. ¿Eléctrico, híbrido, gasolina? No sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
4: Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
5: ¡Anda! Pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
6: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Honda, kilómetro 1.
7: Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
3: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. REMSA presenta

0: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
2: 15 de setembre, la data ens indica que evidentment estem ja a la segona quinzena d'un mes en el que Betxí és protagonista per les festes en honor al Santíssim Crist de la Pietat, el que hem saludat ja a l'alcaldessa ara fa una estoneta en Herrera, COPE Mas Castellón, parlant del que és edificant, i així ens tranquil·lisem una miqueta a Carla, que també va bé. Encara que arribant així on ens trobem al Brisamar i a Betxí, l'estampa evidentment ha canviat moltíssim dels voltants de Betxí. Encara es nota i es notaran molts anys el que va ser el gran esglai que hem tingut a la Serra d'Espadà, de la que també forma part de Xile.
3: Pues sí, Raül, la veritat és que sí, i parlàvem d'abans d'edificant, baix el to, ara em poso un poc trista, perquè la veritat t'hauràs donat compte que quan vens cap ací i per la zona de l'autovia, la veritat és que encara impacta molt. No ens hem acostumbrat a veure la nostra serra cremada, i la veritat és que ha sigut un estiu molt dur, molt dur. Vam viure dies molt durs. La situació, pues això, es va complicar, estava complicada, però bueno, vam fer, jo crec que el treball dels bombers ha sigut magnífic, no es podem reprochar res, quina feina fan. Jo els vaig poder veure la matina del dissabte al diumenge, me recordaré sempre, eren les 5 del matí, pujant el jefe de bombers, el jefe de policia i amb Ximo Gumbau a veure una zona, una situació que estava complicant-se molt, i es vaig veure, es veia dins del foc, defenent els massets, és que es veia dins del foc, Raül. Jo aquesta imatge crec que se me quedarà guardada per a sempre, com aquesta gent, la matina del dissabte al diumenge, que va ser la pitjor, sí, que tenim el foc propet dels massets, com aquesta gent se va jugar la vida, com aquesta gent estava, és que estava clavada, envoltada de les flames. I és una imatge que a mi se me quedarà guardada per a sempre, i crec que no n'hi haurà suficient. Jo crec que encara que es fem, perquè la nostra intenció és fer-los un homenatge, no sé quan, com ni de quina manera, a aquests bombers que van estar així lluitant tants dies i que la gent de Betxí tan és agraït, i estem planejant-lo en un futur no molt llunyà. Jo crec que no n'hi haurà ni acte ni forma d'agrair-los el que van fer aquests dies per Betxí.
2: Es va quedar al ras, no?
3: Es va quedar a ras, a un massatge que alguna paret està inclús negra, no ha afectat dins el que és, ha netat en jardins, però ja te dic jo que van lluitar i de valent. Van ser dies i hores crítiques.
2: Reforestació deu d'haver. El conseller, avui l'escoltàvem també els informatius, sí, de Herrera en COPE, amb Alberto Marco, i evidentment hi ha que tindre molta cura de què és el que anem a plantar. No anem a plantar pins, per l'amor de Déu.
3: Aixina és. De fet, ens van fer una reunió ara farà dues setmanes, va ser un dilluns a Artana, va vindre el president també de la Generalitat. La reforestació té que córrer a càrrec de la Generalitat, coordinada junt amb els ajuntaments. Ara estem en una primera fase que ha vingut ja la directora de l'incendi. Així, el que s'ha demanat urgent, per favor, és pues això, que fiquen, té un nom, però ara no més al Barges, és, bueno, li diuen un nom molt raro, ficar, pues això, medides de bloqueig per a que ara quan vinguen les pluges, que a nosaltres és el que més preocupa, tota aquesta aigua, tot això que arrastra, no entre dins dels massets. Claro, s'ha quedat l'incendi tan propet, entonces així el que van a intentar és tot el perímetre que es neteja, que es facin zones de pues això, pues de frenar, no? tota aquesta erosió que ara tenim, i això és el que primer que tot es vaig demanar tant al conseller d'emergències, que vaig estar parlant amb ell, tant com a la directora d'incendis, vaig dir això, el més urgent així Betxí, cada poble té unes necessitats. Vam tenir una reunió amb ella la setmana passada, diu que es fica a tope, anem a treballar tots de la mà, i això va a pallar, que això va a pallar. La gent se pensa que això és tallar pa allà, però primer que tot n'hi ha que obrir les sendes, n'hi ha que netejar l'entorn, i després ja vindrà la segona fase, que serà aquesta reforestació.
2: Era per la part de la Serra d'Espadà, això no va afectar en res a la muntanyeta de Sant Antoni, per a sort de tots els veïns, veïnenques, el que
3: dieu. Va creuar l'autovia, el foc.
2: La gent que habitualment van, i tampoc el grup Brisamar, que allà estaven, no sé, estem al Brisamar del poble, diguem, sí. El grup Brisamar, com sabeu, també té la muntanyeta de Sant Antoni. Sílvia Frank, que estàveu en les mangueres preparades allí, o com estava la cosa?
4: No,
2: una bomba d'aigua.
4: Bon dia. No, home, la gent, la veritat és que pujava molt allà dalt a la muntanyeta, perquè des d'allà pues, se veia, bueno, la veritat és que dona molta por, però molta por, perquè clar, veus el foc ahí tan a prop i era un... i era una columna de bueno, és que era impressionant. Entonces, no res, la gent això pujava allí dalt per veure-ho, perquè estava patint per el tema de clar, cada un per el seu masset i però bé.
2: Bueno, en el teu cas, bueno, val a dir-lo també, eres resident a la Vall d'Osó, és dir que tots els dies vens i tornes, tots els dies, són pocs quilòmetres, però evidentment estàs bordejant la Serra d'Espadà, passes per la Vila Vella, que també està tot socarrat.
4: Sí, home, jo sóc del Carbonaire, o sea que me van tindre també evacuada, així que vaig vindre a Betxí a dormir, saps? O sea que estava ahí entre una cosa i altra, però sí, no... Ma casa també està, però m'ha pillat tot el carrer de darrere, tot el barranc, perquè al costat tenim el barranc, entonces tot el barranc, i vam estar patint perquè se va tallar ahí justet al carrer de darrere i va aconseguir parar.
2: I ese barranc és el que va entrar una llengua de foc, diuen?
4: Sí.
2: I en imatges, sí, diuen que va pegar una venta d'aire i com una llengua de foc va entrar barranc a les cases.
4: És tot el barranc d'Eualit, que a més està a prop de l'ambulatori, del segon ambulatori, que està en la carretera de Segorb, i és que tot això se va cremar. De fet, quasi salta a l'altre costat de carretera, que és l'ambulatori.
2: Bueno, s'havien quedat a la muntanyeta de Sant Antoni, allí està la muntanyeta, perquè evidentment també és notícia. La veritat és que el grup Brisamar, entre quan vos se va ocorrir posar els adoquins i ara vos se ocorrís fer allí un mirador, estan contents en les obretes municipals, sí?
3: Sí, bueno, el patriarca, que li digui jo, Manolo, està molt content, m'ha dit que l'ha visitat dos vegades, o sigui que vamos, està super, super content. Jo crec que serà una obra que ja l'entorn és bonico, per quan no tenim la gastronomia del grup Brisamar allí, l'entorn és meravellós, és una de les nostres xolles que tenim a la muntanyeta, i ara en el mirador, pues...
2: Jo crec que ahir anava una baraneta i anaven uns escalons i de moment, no sé si ha vingut un helicòpter, una grua, i ha descarregat allí una cosa que pareixia
3: el omni.
2: Cono, i dic, això serà perquè voldran fer en el Brisamar algo de nata o algo, així gegant.
3: Una paella gegant, no?
2: És dir, que n'hi ha una espècie de passarel·la que va per l'aire i al final hi ha allí pues, una replaceta perquè tingues la sensació de que eres un pardal sobrevolant la plana.
3: Molt bé, així és un co que a més és un co invertit, que tot va en la mitologia de Sant Antoni, tot té que veure en Sant Antoni, tot està pensant és redó com el rotllet de Sant Antoni, o sigui, tot té el seu per què, tot té la seva explicació. A més, bueno, això ha sigut gràcies a que hem sigut guanyadors en el concurs CRU
2: de la Diputació.
3: De la Diputació, hem sigut guanyadors, està tot subvencionat per la Diputació, doncs encara estem més contents i més pagats, perquè claro, tindre aquestes obres i a més subvencionar és, pues, això és una meravella, i té tot que veure també amb la ceràmica, i la veritat és que l'entorn està quedant espectacular, Raül.
2: Quan podrem gaudir ja?
3: Finals d'any. Finals d'any, principi per Sant Antoni, estarà.
2: Val a dir, Sílvia, que no està, diguem, a l'altura de lo que és l'ermita de Sant Antoni ni el Brisamar ni la muntanyeta, és la part de baix. No, que ningú se confundisca.
4: No, des de dins del restaurant la veritat que se veu molt bonic, perquè des de dins que se veu tota la plana, pues, això queda més a baix. I veus la passarel·la, veus com estan fent, està molt bonic.
2: O sigui, que la passarel·la, si us es gira, veu qui està dinant, qui no està dinant, ahí paparazzis, ahí dona absolutament per a tot. Bueno, com estem gastronòmicament preparant les festes, que bueno, ja estem en la Setmana Cultural, això arranca fort el divendres.
4: Este diumenge passat vam tindre la trobada de bolilleres, que van vindre moltes, ja hem parat, està molt bé. Després el pròxim tenim el menjar dels jubilats, el dimarts que ve serà l'homenatge als jubilats de Betxí, doncs tenim el dinar dels jubilats, i després tenim que fer la carn del bou. Bueno, i abans el dilluns el xocolata i la coca per als menuts.
2: Mare de Déu.
3: I la xocolata també de...
4: Ah, sí, la xocolata.
3: De disfraços també dels xiquets.
4: Del diumenge de disfraços, sí.
2: No sé com funciona el xocolata. Això que va per quilos, per litros o...
4: Per litros.
2: Per litros. I quants litros se fan?
3: Cada any
2: xocolata?
3: Més, Sílvia, no?
4: Pues cada
3: crec
4: any
3: que
4: més, sí,
3: any
4: perquè
3: més.
4: Enguany sí, sí. Ne fem pa uns 900... més o menys, per 900, perquè es queden 900 gotets. I enguany pues, està previst per 1.000 o 1.100.
3: Sí, sí, cada any.
2: I ahir no n'hi ha celiacs i coses d'això? No...
4: Fem.
3: Sí, Sí, sí, sí, sí, estamos teniendo en compte.
4: Fem un tros de coca per celíac també.
3: Sí, sí, sí, ho tenim en compte. Igual també que en el sopar de la carn de bou també. També tenen carn de bou per a...
4: Sí, fem una cassola apta per celíacs. I també fem l'opció de vegetarians.
2: També?
3: Sí, sí,
2: el
3: sí,
2: dia
3: sí.
2: de la carn de bou el fan vegetarians.
3: Sí. Sí.
2: I per què no fan la festa de vegetarians?
3: Ah, doncs pues mira, igual també hi ha que implantar-la, Raül.
2: Tot el món a menjar...
3: Igual també n'hi ha que implantar-la. N'hi ha que modernitzar-se, n'hi ha que adaptar-se.
4: Fem una moussaka d'Albergina,
3: Molt bona, tinc que dir que molt bona.
2: Sílvia Franch, des de Brisamar Group, conte'ns com comença este darrer quatrimestre, ja tenen lo de la nit vella, tarde vieja, els sopars d'empreses de la Montaña de Sant Antoni, estaran preparant també lo que són els fruits de la tardor, que tenen també jornades gastronòmiques, la pizzeria l'han tancat, l'han reoberta, han creat noves pizzes, conte'ns.
4: A veure, per a novembre tenim les jornades de d'esboleig, la Muntanyeta de Sant Antoni. Ha obert la gent ja de per als sopars d'empresa i n'hi ha taules ja reservades per a el que és la tarda vieja.
2: Ja.
4: Ja. Sí. I això, i la pizzeria, pues, molt bé, molt bé. Que realment restaurant italià, que tenim de tot. No són les pizzas.
2: Pues, o sigui que quan vinguem al Bou podem anar a la pizzeria?
3: Sí, per supost. Per supost, però si la gent de fora ve a Betxí i vol quedar al Bou o a sopar, que reserven ja per cote ple. O sigui, arriben festes i jo no sé què passa, però... I
2: la gent no cuina, o ve molta gent de fora?
3: No. Ve gent de fora i la gent no cuina també, les dues coses, sí. Crec jo. O sigui, ho tenen, però ple, Raül, i això és important, tota la gent que vinga veurem-nos ara en festes, que si vol quedar-se a sopar o a dinar, que reserve, Sílvia?
4: No, és important reservar-nos, perquè és veritat.
2: Doncs gràcies per compartir amb els veïns de Copel que significa les festes i també tot el que serà i s'entorn que canvia la Muntanyeta de Sant Antoni. Esperem que siga al voltant del 16, 15, 16, 12, no més enllà del mes de gener, i també aquesta situació viscuda amb l'incendi que va afectar el terme municipal de Betxí. Gràcies també per obrir-nos les portes d'este lloc que és punt de trobada per a esmorzars, que és el que més ens agrada. Carla, parlem ja de festes, perquè a nit la van rondar.
3: Sí?
2: Com si fora una jovenalla.
3: Aixina és, però a mi va ser curiós perquè a nit me van cantar les cançons dedicades a la xiqueta que espere, a la filla que espere, i me van dedicar a ir. Va ser més bonico, perquè sempre que em dediquen això, pues, dos o tres cançons a mi, les que m'agraden, que hi saben alguna que altra que m'agrada, i en guany me van dedicar diverses cançons pa de xiqueta, la de Manxisa, i me van dir, diu, dedicades a aquesta xiqueta que esperes, aixina que va ser molt bonic. Ahir va ser molt bonic, van vindre a fer la rondalla i la veritat és que és una tradició del poble molt, molt, molt bonica.
2: Estem en Setmana Cultural, ahir va petar també el Teatre Eugeni Alemany. Què més tenim fins que comença tot d'altra manera el divendres? Alcaldessa.
3: Van començar el divendres passat amb la Gala de l'Esport, una Gala de l'Esport que, bueno, ja és un referent. Crec que és molt important el nostre esport local, perquè tenim grans esportistes, moltes voltes desconeguts, i es va fer aquest reconeixement. Hem continuat, pues, això, en les serenates, van continuar també en jocs infantils per a xiquets, amb la simultània d'escacs també per a xiquets, amb el Geni Alemany, que va estar meravellós, de gom a gom. Continuem avui també, pues, això, en activitats també per als més menudets, de 0 a 3 anys, també, no som, videm d'aixòs xiquets més xicotets, que tenen també avui preparades activitats per a ells, per als més xicotets. Continuem també amb els partits del handball. Tenim també el Ale Jau Fest.
2: Ei.
3: El Ale Jau Fest. És un festival nou que, bé, així fem és Activem Betxí. Activem Betxí és un projecte des de Noves Sendes i l'Ajuntament de Betxí que col·laboren conjuntament. D'aquest projecte hi sent també tres projectes més, i ho està dedicat en caminar més per als joves, i han sigut els joves de Betxí que han guanyat una proposta, i la proposta que han guanyat se diu El Lleu Fest. I no res, avui comencen amb plats tradicionals, de cuina tradicional, i demà amb el llançament de... Bueno, una orquestra també, i amb el llançament de pernil.
2: Ximo, com veu, això en la teva època no passava.
0: No, no, això és... Això era impensable fa 30 anys o 40.
2: Diu que llançament de pernil. Però que és gelós o...
3: No, llança el pernil, i qui més junt el tira, després se l'emporta.
0: Sí, però el que no sabem és com quedarà el pernil després de que la gent tira 10 vegades.
2: A quina hora és això? Perquè això...
3: A partir de les 9:30, 10.
2: I guanya el que més junt el tira?
3: Sí. Aixina és.
2: I com a premi n'hi ha...
3: El pernil.
0: El mateix pernil.
3: Sí. Això és pavoreu. És pavoreu.
2: Ximo Gumbau no és regidor, és jefe d'infraestructures diverses, festives i d'eventos.
3: Ximo Gumbau és de tot en l'Ajuntament. Jo sempre ho dic, quan parlo d'ell, crec que n'hi ha que agrair-li la llavor que fa, perquè Ximo Gumbau... Jo ho dic, Ximo Gumbau és l'Ajuntament en si, és que és de tot.
2: Senyor Ajuntament, a partir de divendres tot canvia, com s'està organitzant tot?
0: Pues jo este any la veritat és que tinc que dir que jo veig el programa més il·lusionant dels últims anys, jo a nivell meu personal.
2: És que n'hi ha molts bous o...?
0: No, al contrari, o sigui, a veure, n'hi ha 8 bous, 3 de l'Ajuntament i 5 de penyes, que jo pense que està molt bé, però és que... Pense que s'han anat complementant xicotetes cosetes que el que han fet és millorar prou el programa festes, al meu parer,
2: Com què?
0: Pues mira, un acte que era molt reivindicatiu i que aquest any s'ha tornat a ficar és el Ball del Diumenge del Crist, però han canviat la ubicació a petició de la gent, anem a ubicar-lo en l'avenida J. Dualde, a l'aire lliure. Ficarem servicis de taula i de cadires, n'hi haurà una barra d'esquintos i aprofite perquè la gent balladora d'este poble, que sempre ha reclamat una bona orquestra per a ballar, pues que acudisquem perquè s'ha contratat per a que la primera part siga de ball clàssic perquè la gent de tota la vida balladora, conforme tu has dit, de la meva època, puguem ballar. Encara que jo no sé ni pegar un pas, però bueno, i estaràs tu pa ballar amb la meva dona.
2: Sí. Tu, igual que jo, tu pega el primer xafó no te'l tornen a dir que balles. I saps una de les principals, no?
0: A veure, és una de les que a mi personalment m'agrada molt. Després s'ha consolidat també la Festa de la Cervesa, que té un nom així molt, molt estranger i jo no vull pronunciar-lo perquè no sé...
3: Berchifest.
0: Efectivament.
2: Berchifest.
0: Sí. L'any passat va tindre molta acceptació.
2: Esteu que ho tireu.
0: Sí, aquest any s'han ampliat les places.
3: Han ampliat places. Estan
0: a 350.
3: Sí, agotades de fa dies.
0: I és també un acte molt, molt acceptat per la gent. I després un altre acte que a mi també m'ha agradat molt aquest any és que també se fa un tribut que a mi personalment no me diu res perquè sóc un poc més jove, però lo del Titi, que també es fa en un joc cèntric, a l'aire lliure, i que de moment la gent té molta acceptació per lo que jo estic escoltant, i si això li fiques a que, com sempre, les penyes han col·laborat i van a fer 7 o 8 actuacions al carrer, a l'aire lliure, pues jo pense que les festes estan completes. Tu saps que així tenim el sopar de la CAR, que és una institució, i les paies que estan... per damunt. Espaies és l'alma mater.
2: Escolta, i tot això sense frontó se pot fer?
0: Sí. El que passa que molestarem molt a la gent, però són les festes del poble, m'entens? I hem de tindre paciència i gaudir d'elles.
2: Festes sense frontó hi ha hagut que habilitar.
3: Aixina és, s'ha habilitat una carpa, bueno, que jo, això, hasta que no la vam veure muntar, crec que no pensàvem el calibre que tenia aquesta carpa. Quan la vam veure muntar, bueno, que Ximo sí me corregisca, però crec que vam al·lucinar perquè és immensa, però és que és veritat, és que n'hi ha 2 dies molt importants, que són paelles i la carn de bou, i n'hi ha que habilitar un espai perquè si plou, si passa qualsevol cosa, necessitem tindre un espai cobert. I la veritat és que és una carpa immensa, molt ben acondicionada, està tot molt ben pensat, i crec que, bueno, dins de lo que ha dit Ximo, pues, a veure, les festes estiguen en la carpa o estiguen en el frontó, sempre, pues, això, sempre sabem que comporten el soroll, a veure, són festes. Són festes, és el que n'hi ha, però al final de tot, tots disfrutem de les festes, ja siga els més menuts o els més grans.
2: Algo més en quant a les festes?
0: Pues, a veure,
2: de cara a la professor.
0: Sí, la professora és la gent que són beateix com jo, doncs evidentment tenim que anar. Però vaig dir una cosa, que sapies que els quintos, que són col·laboradors de l'Ajuntament en les festes d'alguna manera, estan implicats en els temes religiosos, i el nostre cura, don José Luis, pues està captant i col·laboren en els actes religiosos, eh? Vull dir jo que tot no és discoteca, eh?
3: Mm-hmm. Sí,
0: la gent jove col·labora. I referent al que dius de la carpa, nosaltres tenim un aforament per els tècnics, per la llicència d'apertura, de 4.000 persones en un concert poden haver allí. Perquè n'hi ha 2.600 aproximadament metres coberts i, bueno, esperem que la gent estigui a gust.
3: Bueno, ja vam tindre la carpa en festes d'agost, va funcionar molt bé, i així que ara pues, en les festes patronals, en les festes del Crist, pues, encara millor.
2: Pues Ximo Gumbau, gràcies per la feina i tasca que fas. El dia que no estigues, això serà un autèntic desastre.
0: No, a més t'ho dic en sèrio. Me permetis que dic una cosa?
2: Sí, o dos.
0: No, mira, nosaltres som un equip de treball.
2: Tu creus que estos aclariran a fer els bous d'embolats i tot això, i la corda i el corral?
0: No, és que jo vull aprofitar perquè jo, gràcies a Déu, perquè jo, tu saps que jo soc beater, ¿vale? Jo gasto la paraula gràcies a Déu.
2: La mamé se va jubilar, que sabia fer la barrera dels farins, que se diu que és de fusta, sí. I van tardar 4 dies a fer-la.
0: No.
2: I abans en un matí se feia.
0: No. Jo te dic el que volia dir-te. Jo, gràcies a Déu, compte en un equip extraordinari. Mira, jo tinc un col·laborador que és Javier Sastre, que sempre està quan ho necessite. Després tinc el jefe de la brigada, que ell és el responsable de la brigada, que és Manolo, que Manolo no té preu. Manolo és insubstituïble, és més insubstituïble que jo. Després tinc a la comissió de bous, que són uns fanàtics del bou, que a mi me donen la màxima tranquil·litat perquè ells velen per la seguretat. Després tinc a la policia local, o sigui, jo tinc un equip terrorífic, i segur que me deixi algú. Després estan els polítics, tant per damunt, però
2: terrorífic team, ja que esteu parlant de nom de cine.
0: Bé, aprofite per donar les gràcies a tots des d'ací.
2: Gràcies per fer-lo tot possible, Ximo Gumbau. Alcaldessa, les festes que comencen, bueno, que estan ja en marxa, a partir de divendres és tot diferent i molts temes municipals que m'està comentant en este espai que ja és també tradicional.
3: Ai, sí, Raül, divendres donem ja, encara que el pregó el fem el dissabte, tot el món sap que sí, el divendres ja és un dia fort, és un dia molt fort.
2: Pregoners especials.
3: Enguany tenim a Vicent Donyet i Anna Felip, al matrimoni, els dos, és gent, bueno, a part de que Vicent ha regentat tota la vida i Anna està tota la vida treballant en Caboqueta, Vicent ha sigut, pues, això, una carnisseria així de referent, se van jubilar enguany els dos, però a part d'això, pues, bueno, Vicent toca en els dolçoiners, han estat involucrada en moltes associacions del poble, és un matrimoni pues, molt volgut i molt estimat, que sempre a tot han estat presents, venen a tot de tota la vida, també és gent que col·labora en tot i enguany hi són els pregoners. I m'agradaria dir també que això no és el programa perquè no ens ha donat temps, que després del pregó, el pregó és a les 5:30, després del pregó farem també un acte d'homenatge a Gustavo Traver en la plaça del poble abans de l'eixida del primer bou del dissabte.
2: Mm-hmm. Una figura insubstituïble, la de Gustavo Traver, que estan recordant-lo i seguirem recordant-lo en totes les festes i festejos de bous. Carla Nebot Nebot, alcaldessa de Betxí, gràcies per obrir nos les portes un any més i conèixer totes les que són novetats i que esperem en gener poder estar al mirador de Sant Antoni. Ara el que anem a fer és actualitzar les notícies del dia amb Alberto Marco.
1: Justament parleu de Gustavo Traver i a la seva localitat que anem, perquè l'últim hora ens portava Riana, perquè ja van guanyant imatges de les que es lluiran al futur museu dedicat al cardenal Tarancón. En aquest cas, gràcies a la col·laboració, a l'acord que s'ha arribat al consistori i la parròquia de la Basílica del Salvador, per a que una sèrie d'objectes d'alt valor històric i artístic puguen exposar-se en aquest museu. Entre elles destacaran alguns dels relleus en madera policromada que pertanyen a l'antic retable de l'altar major de l'Església del Salvador, un retable, l'original, i on aquestes peces se van salvar de ser derruïdes i cremades durant la Guerra Civil, que han estat més de 50 anys sense eixir al públic i que ara estaran a la vista de tota la gent una vegada s'obri aquest museu del cardenal Tarancón a Borrén. I també destaquem a Castelló, que s'acaba d'anunciar que després d'aquest gran funcionament durant aquestes dies, dice 5 fonts refrigerades, se van instal·lar 10 més durant aquestes properes setmanes.
2: Mira que bé. Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. Ara en un instant anem a Bambar perquè no oblidem que al Menador seguís estant per visitar l'exposició del privilegi del trasllat.
5: Mediodía
6: Cope más Castellón.
5: Estar informado. Nules está de feria. Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola, declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, con las principales empresas del sector presentes. Además, puedes participar en las jornadas citrícolas, disfrutar del concurso nacional de artistas noveles, del ecuestre de enganche y del de gozos de Ravera, completando la visita con el Racó Gastronómico, con degustación de vinos y embutidos. Ayuntamiento de Nules. Comienza un nuevo curso pastoral. El próximo 19 de septiembre te esperan en el Seminario Mater Dei para celebrar juntos la jornada diocesana de inicio de curso. A partir de las 10 de la mañana, acogida, Eucaristía, una ponencia sobre la misión de los laicos en la vida pública y la presentación de la programación pastoral 2026-2027. Unidos en Cristo, presentes en el mundo. Participa, Diócesis de Segorbe, Castellón.
6: Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
7: ¡Buf! Estoy hecho un lío, María. Eléctrico, híbrido, gasolina, no sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
6: Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
7: ¡Anda! Pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
8: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Honda, kilómetro 1.
9: No fighting. Mediodía.
10: No COPE más Castellón.
9: Estar informado.
2: Es la 1 de la tarde, 36 minutos con 39 segundos. Es una buena hora para bambar por Castellón, Alberto Marcón.
1: Y un martes donde toca ir volviendo poco a poco a la normalidad, porque sí, hace semanas que hemos empezado temporada, pero entre fiestas, aniversarios, pitos, flautas y demás, pues que nos ha faltado tiempo para contactar y para bambar por Castellón. Y en este caso creo que justamente vamos a bambar por un lugar donde bambamos el pasado martes, porque es en la historia, en el aniversario, en el 775 de la capital. ¿Cuántas ganas de volver a escucharte, Iván Ortega? ¿Cómo va por ahí? ¿Qué tal con esas ganas también de aniversario, supongo? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Pues yo encantada siempre de estar por aquí. Eso, se echaba de menos también. Pues sí, hoy hablaremos de esa exposición que tiene lugar en el Menador, y que bueno, para quien quiera tengo la suerte de poder hacer las visitas guiadas.
1: Ah.
11: Así que sí, luego explicaremos un poco cómo se pueden inscribir en las visitas, pero también es de acceso libre, ¿eh? Si alguien pasa por allí, solamente tiene que bajar las escaleras del Menador y encontrarse. Sí que es verdad que todas las personas van a ver un documento tamaño cuartilla, que es ese permiso, ¿no? Pero hay muchas más cosas en la exposición. Por ejemplo, hay algunas de las reproducciones del libro del repartimiento. ¿Tú sabes lo que era eso?
1: Pues supongo que por el nombre será cuando se repartieron las tierras, porque otra lógica no la encuentro.
11: Muy bien, no. No dejaban margen a la imaginación. Es algo literal, era un registro documental que se elaboró durante el reinado de Jaume I, y en este pues se anotaban las donaciones de tierras, también de casas o alquerías o otros bienes que el rey realizó tras la conquista cristiana a Valencia. Este tipo de donaciones principalmente se dieron desde 1237 a 1252. Claro, ¿por qué se hacían estos repartos? ¿Por qué crees?
1: Hombre, pues porque no sería de nadie y no sería hacer jolgorio del primero que llega se lo queda todo.
11: Más o menos, por una parte, claro, Jaume I, para todas sus contiendas y su despliegue, necesitó colaboradores, ¿verdad que sí? Porque no tenía. Entonces fue una forma de pagar, ¿no?, a estas personas que colaboraban, y luego también una forma de asentar población también, claro, ¿no?, a un territorio. En estas anotaciones aparecen datos como, por ejemplo, quién recibe la propiedad, ¿no?, si son nobles, caballeros, soldados o distintas órdenes religiosas, que sabemos que también fueron esos colaboradores, ¿no? Luego, quién recibe esas tierras o alquerías o incluso un molino o torres, dónde está más o menos, y luego la extensión de las tierras. Fíjate que me decías antes de tierras que no tenían dueño. Bueno, en algunos casos sí que tenemos referencias de propietarios anteriores.
1: Ah, o sea, ¿que les ocuparon las tierras o qué?
11: Claro, cuando se conquista un territorio, ¿no? Te quedas con ese territorio. Entonces, pues bueno, hay tierras que tenían otros propietarios antes.
1: Claro.
11: Y ahora mío. Bueno, entonces, pues bueno, en algunos casos sí que hay de propietarios anteriores. La verdad es que después de la conquista, ¿no?, de Jaume I, pues se produjo una enorme transformación en cuanto al también el tema de la propiedad. El rey registraba estos bienes y pasaban a manos de esos nuevos propietarios cristianos, ¿no? Entonces, permite conocer este documento con el paso de los siglos, lo que nos permite es conocer un poco más el territorio, cómo era ese territorio del siglo XIII, ¿eh?, y cómo cambió después de la conquista, ¿vale? Obviamente es el libre del repartimiento, pero en este libre del repartimiento no está todo, obviamente, no está todo el territorio, ¿no?, que correspondería al reino de Valencia, sino que había distintos libros y registros. Por ejemplo, se conservan tres registros de la Cancillería Real. El número 7 es el Dominus Valenciae, ¿no?, que obviamente recoge especialmente las casas de la ciudad de Valencia y organizada por calles y barrios también. Y bueno, era un registro administrativo, ¿eh? Entonces, lo curioso, pues que para las personas que los estudiosos y estudiosas les permite ver cómo era el territorio antes y después de esa conquista. Ese sería un libro del que vamos a hablar en la exposición. Y luego está otro, que es el libre del Furs. ¿Ese sabes cuál es?
1: Pues ese será como las primeras normas de Castellón.
11: Fenomenal. Las primeras normas.
1: Y no he ido aún a visitarla, ¿eh? Viva Noa, imagínate cuando vaya.
11: Pero escúchame, eres muy listo, lo sabes. Entonces, bueno, esto lo tenemos claro. Pues es un documento jurídico fundamental para entender la creación y la organización del Reino de Valencia, ¿vale? Son ese conjunto de leyes y normas jurídicas que Jaume I estableció cuando empezó a organizar ese Reino de Valencia. El origen, pues, se sitúa en torno a 1238, después de la entrada triunfal a Valencia, y inicialmente, pues, fue concedido esos furs a la ciudad de Valencia propiamente y su territorio colindante. Y poco a poco, pues, o sea, fue extendiendo al resto del reino. No es un libro que cuenta la conquista ni que se ve el reparto, sino que es un código jurídico, ¿no? ¿Qué tipo de normas podíamos encontrar aquí en este libro? Pues la administración de justicia, la organización política también, los derechos y competencias del rey, derechos y obligaciones de los habitantes, ¿no? Cómo se gestionaban las herencias, impuestos, delitos, matrimonio y relaciones familiares, vamos, todo lo que podía afectar a la sociedad valenciana de la época. Configuró o contribuyeron a configurar esa Valencia como un territorio con sus propias instituciones y sus derechos propios, diferenciados del resto de la corona de Aragón. Y por último, hay otro libro también muy interesante, que es el Libre del Fets.
1: Ese será como un dietario, pero recordando algunos de los momentos clave, ¿no?, de la fundación.
11: Pues mira, no es es la crónica autobiográfica de Jaume I.
1: Ah, ya se escribían biografías en la Edad Media.
11: Sí, se dice que es una de las primeras biografías en lengua romance que se escribe de un rey, imagínate.
1: Ah.
11: Él lo tenía muy claro, ¿no? Aparte de conquistar el territorio y todo el poder, quería que se quedara eso por escrito. Entonces, en ese libro, el libro de los hechos, o el de Sfets, pues bueno, cuenta desde su perspectiva, obviamente, cuenta la historia desde su infancia, su nacimiento, como fue también con esa leyenda que ha ido pasando, y obviamente es una biografía de parte, como no puede ser de otra manera. físicamente no la escribió él, tenía personas que él dictaba, tenía personas que le escribía, pero sí que es verdad que es un libro que está narrado en primera persona, ¿no? Y esos acontecimientos, además de la infancia, pues la conquista de Mallorca en 1229 o la conquista de Valencia en el 38, las distintas campañas militares y los enfrentamientos, las negociaciones y pactos, cómo va organizando el territorio, relaciones con nobles, con obispos, bueno, toda esta cosa, y sus relaciones con la iglesia también, que fueron curiosas, vamos a dejarlo ahí. Es un libro que habla de sí mismo y cuenta, pues eso, es con esa visión suya personal. ¿Qué intención tiene este libro? Pues construir y transmitir la memoria, ¿no? Y también, si me lo permites, con un término más actual, pues crear un mito. Al final, trascender, ¿no? Más incluso. Claro, aquí, por ejemplo, en este libro se describe a sí mismo.
1: Sí.
11: Entonces es cuando nos aparece esa descripción de Jaume I, que también ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? De que era un hombre más alto que los demás, con cabellos rubios como el oro y estas cosas, ¿no?
1: Y que no tenía abuela.
11: Efectivamente. Pero bueno, es un documento muy interesante. Y estos documentos, todos estos documentos, más otros tantos textos, lo que ayudan es a historiadores e historiadoras a ir reconstruyendo el qué pasó, ¿no? En la historia. Obviamente, si tuviéramos la mente, el Llibre dels Fets, como decíamos antes, es un libro de parte, ¿no? Pero como tenemos otro tipo de documentos que ayudan a contrastar todas esas evidencias, ¿no? Hay otra crónica también de Ramón Muntaner, esto es del siglo XIV ya, también de la Corona de Aragón, y también nos sirve, pues bueno, nos explica la expansión de la corona y ya nos habla de los reyes que vinieron después, ¿no? Toda esta información, al final, es lo que nos da también contexto un poco a la exposición, al documento que vamos a ver, y en el fondo, ¿no? como comentaba también el comisario de la exposición, Carles Senso, pues es un poco saber de dónde venimos, cómo ha ido evolucionando la historia de nuestro territorio, ¿no? Y dónde estamos ahora, para no perder de vista hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, sin duda es muy, muy interesante esta parte, ¿no? de la visita.
1: Esta exposición, este privilegio de existir ahí en el Menador Espai Cultural hasta el 8 de noviembre, pero que ya hemos escuchado con esas visitas guiadas de la mano de Bambando Turismo Experiencias con Ivanoa Ortega ahí, que tiene cita este viernes y este sábado a las 7 de la tarde, si no me equivoco, ¿no?
11: Eso es. Vale. Eso es. Y a partir de la semana que viene, los sábados por la tarde. Con inscripción previa en el MOOC, tanto al teléfono del MOOC como un correo electrónico. Y vamos, estaré encantada de compartir la tarde con personas que quieran conocer un poquito más de estos documentos.
1: Pues ahí estará esa visita a la historia con una guía de excepción que normalmente nos lleva a bombar por Castellón, pero este que va a ser para bambar por la historia de Castellón. Ivanoa Ortega, desde Bambando Turismo y Experiencias. Muchísimas gracias, como siempre.
2: Que vaya bien.
11: Gracias a vosotros.
2: Adiós,
11: y vosotras.
12: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo, y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
13: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
14: Lo que te hace falta es Fustecma.
12: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
5: Nules está de feria. Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola, declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, con las principales empresas del sector presentes. Además, puedes participar en las jornadas citrícolas, disfrutar del concurso nacional de artistas noveles, del ecuestre de enganche y del de gozos de Ravera, completando la visita con el Racó Gastronómic, con degustación de vinos y embutidos. Ayuntamiento de Nules.
9: Herrera en COPE.
10: Castellón y Vinaroz.
9: Estar informado.
2: Es la 1:50:09. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol. 15 de septiembre es martes, es día de Ceracope Castellón, es día en el que la presidenta de la Diputación ha anunciado el bono Dipu Comerç, una medida que va a inyectar 4 millones de euros a autónomos y pymes de todo el territorio, incluyendo comercios y servicios. Tenemos más de 30 grados en la franja litoral de La Plana y del Baix Maestrat.
14: Porque si no llueve, lloverá. Haz de la prevención una costumbre. Mantente informado y descárgate la app del 112 en tu móvil. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana.
15: ¿Cansado de tu rutina diaria? Da luz verde a la diversión con el Peugeot 208. Ahorra hasta un 15% de gasolina en ciudad con la versión híbrida o disfruta de hasta 433 kilómetros de autonomía con la versión eléctrica. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Cruza al lado divertido con el 208. Descúbrelo en tu concesionario.
16: Guadis León Auto, Castellón y Villarreal.
17: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n al